0: Cadena Ser, Sohaib Nadi.
1: Radio Lleida, Cadena Ser.
2: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix. Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es. Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
3: Aquesta temporada et mereixes estrenar mirada. Vine a Federòptics 1986 i troba les teves noves ulleres a les nostres col·leccions de marques exclusives. Ara les teves ulleres graduades Lois, Roberto Torreta, Lodi, Lester o Jorge Vázquez des de 79 euros amb antireflectant. Viu la moda en Federòptics 1986 a l'Avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10, Lleida.
4: Aquest setembre Volkswagen arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb moltes novetats. Descobreix el nou ID Polo amb un preu espectacular i tota la gamma ID 100% elèctrica de Volkswagen. I si busques més opcions, també podràs conèixer les novetats híbrides. No t'ho expliquem, vine a veure-les. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis.
5: Dalmau Motor, Grup Nayox.
6: Aquest dissabte el Tot és Comèdia. Serem presents en les dues grans cites culturals del cap de setmana, el Mercat de Música Viva.
7: Els de Vic, tu saps, el mercat és el moment on treus la jaqueta, no endreces els pantalons curts.
6: I també...
8: Fill d'un escriptor tan popular i estimat dels seus lectors com el meu pare, Josep Maria Folch i Torres.
6: Tindrem un ull posat a la Setmana del Llibre en català amb l'homenatge a l'escriptor i traductor Folch i Camarasa en l'any del seu centenari.
9: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
10: Acción!
11: El cine en la SER con Pepa Blanes.

0: cuando yo esté mirando al mar.
1: A vivir, que son dos días.
2: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
3: 44.982, serie 97.
2: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo fin de semana. 11. Bien jugado.
4: Radio Lleida, Cadena Ser.
5: Cada producte té una història, la de les persones que el cultiven, la dels qui el transformen i la d'un territori que fa de la qualitat una manera de ser. Aquest estiu descobreix el valor del que és nostre. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
6: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
7: T'esperem a Ebro Auto 3000, el teu concessionari oficial Ebro a Lleida, al carrer Almeria 1.
8: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
9: Sí, sí, segur.
8: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
10: Això és clau.
8: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
11: Aquest dissabte, Sevilla-Barça. A partir de les 8 del vespre, a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
8: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
12: Barça!
8: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
13: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Montbarcelona. Vertical, rehabilitació d'edificis.
14: Skoda arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb una primícia que no et pots perdre. El nou Epic, el nou SUV 100% elèctric de Skoda. Vine a descobrir-lo, puja-hi i descobreix per què hi ha detalls que ho canvien tot. El nou Epic t'espera. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis. Dalmau Motor, grup Nayox.
15: Estàs feta d'aigua, quasi tones capes.
1: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: A vivir que son dos días, Madrid. Isabel Salvador.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta las 9 de la mañana miramos a Madrid en este sábado, de cielos despejados prácticamente en toda la comunidad, salvo algunos intervalos nubosos en las sierras, sin grandes cambios en las temperaturas. Las máximas vuelven a oscilar entre los 27 grados de Collado Villalba y los 30 de Getafe o Aranjuez. A 28 llegaremos en Madrid, donde a esta hora el termómetro marca 18 grados en el centro. De esta noche, un joven de 27 años ha muerto y otro de 42 ha resultado herido grave en un siniestro de tráfico. Ha ocurrido alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el coche que conducía el fallecido se ha chocado contra un árbol en el lateral de la carretera. Ha ocurrido a la altura de Colmenar Viejo. Alberto Sáenz, supervisor de Guardia del Suma 112.
3: Se trata de un vehículo que ha sufrido una salida de vía y posterior impacto contra un árbol. En el viaje... Yeah.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I supem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar... I per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1 euro amb 80. Vols estalviar amb mi? Capravo.
13: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
14: Bon dia, dissabte 19 de setembre, dissabte amb temperatures una mica més altes que els últims dies. Núria Saró, bon dia.
15: Hola, molt bon dia. Avui les temperatures màximes es mouran entre els 27 i 30 graus. Tenim per davant l'últim cap de setmana d'aquest estiu astronòmic i el temps acompanyarà a fer activitats a l'aire lliure. Tan sols trobarem alguns núvols a la costa central. Una jornada que vindrà marcada per temperatures una mica més altes que les d'ahir, però més baixes que les de demà. Demà segueix pujant el mercuri i pujarà una miqueta més dilluns. Ara mateix els termòmetres van des dels 11 graus a Lleida, 13 a Girona, 18 a Tarragona i 21 a Barcelona.
14: Repassem ara l'actualitat informativa. La circulació de trens està tallada a l'R11 i a l'RG11 entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en prealerta. Més enllà d'aquest apunt de servei, el govern demana explicacions a l'empresa de traduccions pel desgavell en el judici de Roger Espanyol. Esquerra, Comuns i la CUP demanen també la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, després de les contínues errades de les intèrprets.
16: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre,
17: pot tornar a repetir la pregunta?
16: Sí.
18: Va estar precedida d'una ordre de tirar salves?
19: ¿Se acuerda de l'ordre que de tirada de balas va estar precedida de l'ordre de...?
18: Voy a utilizar sí, el castellano, va ser más es rápido. Que... Disculpe, no se preocupe.
14: Volen que el titular de Justícia s'expliqui en la Comissió de Justícia del Parlament per valorar el que consideren una deficiència del servei de traducció a Laura Pons.
20: A més, també li demanen mesures correctores i solucions estructurals per evitar que la situació es repeteixi de nou. En paral·lel, el mateix Departament de Justícia també ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir si s'han o no produït incompliments segons la contractació. Per la seva banda, Irídia, Òmnium Cultural i l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, han denunciat la vulneració de drets lingüístics.
14: També dels tribunals. Les defenses del cas Inipro demanen excloure proves del judici, concretament un disc dur. Ha començat 13 anys després en els que s'han investigat presumptes desviaments de fons públics cap al PSC de Tarragona. Al banc dels acusats s'asseuen l'exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros i també regidors, entre d'altres, pels que es demana Eva Hidalgo penes de 5 anys de presó.
21: El disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials contenia correus electrònics que impliquen a diversos investigats, entre molta altra informació. Els advocats consideren que durant el procediment s'han vulnerat drets fonamentals, com el d'intimitat, i que s'ha trencat la cadena de custòdia de l'aparell.
22: Según se nos ha dicho, era un disco duro que estaba haciendo copias de seguridad en un organismo público, en el Instituto Municipal de Servicios Sociales.
21: Fiscalia ho ha rebatut, assegurant que durant la fase d'instrucció s'han seguit correctament tots els passos.
14: El judici s'allargarà fins al novembre i no serà fins aleshores quan declarin els acusats. L'exalcalde assegura que està tranquil.
0: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia.
14: Més coses. L'Assemblea Educativa de Catalunya reuneix aquest matí per decidir noves mobilitzacions. El moviment de docents reclama al Departament d'Educació un calendari i un full de ruta concret per tractar les millores pendents. Entre aquestes, defensen especialment més recursos per l'escola inclusiva. I atenció a aquesta dada. Només amb el 0,15% del pressupost de la Generalitat es podria aconseguir que ningú dormís al carrer a Catalunya en 10 anys. Ho ha assegurat la síndica de Greuges en un acte davant d'una cinquantena d'alcaldes i representants de la Generalitat, Oriol Soler.
1: La síndica sosté que amb poc més de 80 milions d'euros i amb les mesures adequades el problema es podria arribar a resoldre en una dècada i ha dit que avui en dia hi ha diferències inadmissibles entre municipis.
2: El que no pot ser és que aquest carrer ho faci i el carrer següent, perquè és un altre municipi, no ho faci. Acceptem coses que són inadmissibles, no? Les persones són persones, estiguin al carrer 1, al carrer 3, al carrer 5, a la ciutat aquesta o l'altra.
1: La Generalitat de moment garanteix que el 2027 augmentarà un 50% el pressupost per als ajuntaments en aquesta matèria, arribant als 30 milions d'euros.
14: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reunirà avui a Nova York amb Zoran Mamdani, el nou alcalde de la ciutat. Collboni serà la primera autoritat de l'estat espanyol a trobar-se amb Mamdani des que ocupa el càrrec. La trobada serà a la una del migdia, hora americana, per tant, les 7 de la tarda, hora catalana. Publicitat i tornem.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
23: I supem a les millors taules del món.
24: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
5: El govern de tothom.
25: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
26: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
24: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
23: I supem a les millors taules del món.
24: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
5: El govern de tothom.
27: Estàs feta d'aigua, quasi te'n escapes.
13: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
14: Les 9 del matí, els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 17 anys relacionat presumptament amb la violació d'una noia de 22 anys a Vidreres. La noia va sortir a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, la va amenaçar i la va agredir sexualment dimarts passat. El noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. També els Mossos, en aquest cas a la presó de Quatre Camins, han detingut un reclús per la mort d'un company de cel·la. Tots dos eren en un mòdul reservat als interns amb mal comportament. Martí Oliver.
28: L'alerta l'ha donat un altre pres que també estava en aquest mòdul, que ha avisat que hi havia una baralla, però quan la policia catalana, els Mossos, han arribat a la presó, s'han trobat amb la víctima ja morta, amb signes d'haver rebut cops i un llençol lligat al coll. El Departament de Justícia ha confirmat l'agressió, assegura que s'han activat els protocols corresponents i fonts properes al cas assenyalen a SER Catalunya que l'home havia estat traslladat ahir en aquest departament de sancionats després d'haver agredit un altre pres i que ja tenia antecedents per altres incidents. Els sindicats, al seu torn, denuncien un augment de la perillositat i ho vinculen a l'ocupació dels centres. Segons les últimes dades, les presons tenen un 95% de les places plenes.
14: Dels esports, l'Espanyol perd al camp del CUE el dia abans que el Barça s'enfronti al Sevilla. Elena de Diego, bon dia.
3: Tot i jugar amb 10 des del minut 5, l'Elx va dominar clarament el partit, fent valer els dos gols de Ferninho i Germán Valera. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, va definir la derrota de desastrosa.
6: Pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat. Demanar disculpes a ningú. I girar això i el primer joc, perquè he de donar-me compte que estem jugant a una cosa que no podem jugar. I he de canviar el xip jo el primer. Vull fer una cosa que no toca i crec que ho he de canviar urgent.
3: Els més de 26.000 pericos que ho van presenciar van xiular l'equip, que tan sols ha sumat 4 dels 12 punts disputats a l'RCD Stadium.
14: Són les 9 en punt.
12: Vine a vivir. La información del día, soy Jaime Nadie, buenos días.
15: Hola Javier, buenos días. El anuncio que va a marcar la crónica de hoy y del fin de semana es el control de Estados Unidos sobre la isla de Groenlandia. Es lo que ha afirmado Trump, que asegura haber alcanzado un acuerdo con el gobierno de Dinamarca, al que pertenece el territorio, y las propias autoridades de Groenlandia. Según el acuerdo, Washington se hará con su control militar. Laura Vila, buenos días.
16: Buenos días. El presidente califica este acuerdo de histórico y un sueño hecho realidad, mediante el que Estados Unidos obtiene el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia sin costo alguno. Según lo anunciado por Trump, Washington comenzará de inmediato a reforzar la presencia militar norteamericana en Groenlandia y ningún adversario de Estados Unidos podrá tener jamás una base, presencia militar o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin la aprobación escrita de la administración Trump. El republicano afirma que este acuerdo no tiene fecha de caducidad y adelanta que las tres partes lo firmarán la semana que viene durante la cumbre de la ONU que se celebra en Nueva York.
15: Otro titular de la madrugada y que ha quedado opacado por el mensaje de Trump es el veto del norteamericano, del propio presidente norteamericano, a varios medios, entre ellos CNN y Político, para que puedan acceder a la Casa Blanca.
17: Because of the fake news, you get so tired of reading.
15: Acusa sin pruebas a estos medios de publicar noticias falsas y por eso adopta una medida sin precedentes en la historia del país. Sin embargo, en el momento del anuncio, los corresponsales de la Casa Blanca de la CNN seguían ejerciendo su labor. Por tanto, habrá que ver si Trump podrá saltarse la primera enmienda de la Constitución de su país, que blinda precisamente la libertad de prensa. Más allá de la crónica internacional, aquí en España el gobierno continúa trabajando en el realojo de miles de inmigrantes que se han quedado fuera del campamento instalado en el puerto de Ceuta. Unas 3.400 personas, según la policía, permanecen a día de hoy en la calle.
18: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
19: Vestido de gala, corsaje de flores y una pesadilla de la que no podrás despertar. Este año el Festival de Sitges nos traslada al lado más oscuro de la adolescencia y los bailes de graduación. Del 8 al 18 de octubre, acompáñanos en nuestra 59 edición y descubre por qué seguimos siendo el mejor festival de cine fantástico del mundo. ¿Nos concedes este baile? Colabora la Cadena SER.
20: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
29: Llena de oro líquido tus comidas con el aceite de oliva virgen extra aromas del

0: decidit quin comprar-vos.
1: Ho s'entén. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
2: T'esperem a Ebro Auto 3000, el teu concessionari oficial Ebro a Lleida, al carrer Almeria 1.
3: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
4: Sí, sí, segur.
3: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
5: Això és cabra.
3: Descontrol i animació, presentat per Siki Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
6: Aquest dissabte, Sevilla-Barça. A partir de les 8 del vespre, a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
3: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
7: Barça!
3: Amb Siki Rodríguez, a SER Catalunya.
8: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que vol acompanyar dia a dia.
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: En ASER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
2: Bon dissabte, Màxim Castelló.
1: Saps què estava pensant jo?
2: Ui.
1: Que amb aquesta horeta que no arriba a l'hora de Tot és comèdia que tenim els dissabtes i els diumenges, si haguéssim de parlar de tota la teca cultural que està en marxa ara al país...
2: És impossible.
1: Impossible.
2: Aviam, tenim el Festival B aquí a Barcelona, que, mira, avui, Guitarrica de la Fuente, que ja sé que a tu t'agrada, que a més acaba de treure la cançó
1: unes
2: de
1: ganes,
2: la Bola Negra.
1: Unes ganes de veure la peli, ja,
2: també
1: dels cabis.
2: Per no parlar de les festes majors, perquè s'acosta la Mercè, però ara tenim també de Santa Tecla en marxa.
1: I el Mercat de Música Viva de Vic.
2: Bueno, clar.
1: L'any passat, em recordes que vam rebre els nous directors aquí? Doncs avui ens feia gràcia aquesta setmana tornar-los la visita.
2: Exacte, va començar aquest dimecres i nosaltres ens hi vam acostar, això, per veure una mica l'ambient que hi havia abans del plat fort, que és aquest cap de setmana. Ahir van tocar noms com Nacho Vegas, Remei de Calafresca, La Rebe, Dan Peralbo, Mamaduixa, Ilia Kali, i encara queda cartell per avui i demà.
1: Doncs vinga, si us sembla, us portem a Vic. Comencem per... Bueno, és una mica raro donar pas a una cosa que has gravat fa 3 dies, però bé, el primer que escoltareu és un dels codirectors, en Joan Rial. Clàudia Arcarons, som a casa teu.
2: A casa meva, què et sembla això?
1: Però a casa teu, literal, perquè tu has estat molts anys vivint aquí, a l'Atlàntida.
2: Sí, com a acomodadora. Jo m'ho vaig passar molt bé, eh? Sí,
1: en Marcos
2: sí.
1: Morau va ser acomodador del Mercat dels Dos. Imita'l. On és ara?
2: Ah, el va inspirar, eh?
1: Sí.
2: Per la dansa, aviam a mi que m'inspira, ja ho trobarem.
1: Tenia moltes ganes de venir al Mercat de Música Viva i ho fem per començar en el centre neuràlgic. Mm-hmm. Joan Rial, com estàs?
3: Bon dia, com estem?
1: Un dels directors, un d'aquest trident que es va estrenar l'any passat. Mira, començo mirant el cel. Podem mirar el cel tots plegats? Vaya nuvolots, però em sembla que ho respectarà, no?
3: Avui ja es pot mirar una mica el cel, ahir no es podia mirar gaire. Sí. Avui potser caurà alguna cosa, però és molt típic del Mercat de Música Viva de Vic, també, eh? L'any passat recordo que va fer un sol espaterrant i gairebé ens queixàvem de... Perquè aquí, els de Vic, tu saps, el mercat és el moment on treus la jaqueta... No, endreça els pantalons curts, hi ha un canvi d'escena,
1: o sigui,
3: és com un any
1: s'estrena
3: nou.
1: S'estrena
2: el primer jersei de la temporada, que això ho sap en Joan Rial, amb aquests vídeos que feu ara de promo.
3: Exacte. No, hi ha el canvi d'armari, és com comença el curs, la gent torna a les vacances, és com la primera cosa de lo que ve durant l'any.
1: Mm-hmm. Hi ha molt d'ambient aquí a...
3: Bueno, que és
1: com a mercat, el dia de mercat del poble... Que s'omplen els carrers i les paradetes.
3: Sí, sí.
1: És això, però...
3: És que la idea és,
1: indústria de la música.
3: És exactament aquesta, és plantar les paradetes que són imaginàries, però el que necessites és gent venedora i gent compradora, i aquí tenim més de 1.200 persones que compren i venen, i el que intentem fer, resumint-ho molt ràpidament, és oferir un bon producte, diguem-ne, i que els compradors vinguin a treballar i ho tinguin tan fàcil com sigui possible per poder fer la seva feina.
1: Això de parlar en termes de producte quan s'està parlant d'art i de persones i de creació, jo t'entenc, eh? I t'ho compro, la metàfora. Però justament és un dels temes, jo crec que
3: a
1: debat, especialment després de l'espectacle inaugural de la Lucia del Greco.
3: Sí, a veure, aquí no podem oblidar la feina que venim a fer. Nosaltres venim a fer, a promocionar i activar tant com puguem la música en directe. Mm. Venim a que la gent vengui concerts, literalment. Mm. En canvi d'uns diners, els artistes... L'art està molt bé, però la gent vol viure de l'art, també, no? La gent té unes empreses de manejament, unes discogràfiques, uns representants, que el que volen és vendre l'artista, que l'artista tingui concerts, i per poder fer art has de poder viure, per tant, l'has de vendre, també. No tot és tan bonic com ens imaginem, i com vam fer ahir en l'espectacle inaugural, que part de la gràcia també era això, si amb l'art n'hi ha prou, o no.
2: I justament era aquesta pregunta de què és la música en directe. Vosaltres segur que n'heu parlat molt, els tres directors sou músics. Quines, com ens hem d'imaginar aquests debats que heu tingut? Què en penseu? O quina és la reflexió?
3: Doncs no t'ho sé respondre, per això fem tot això. Amb el Consell Inaugural que vam fer va ser encarregar un marc conceptual a dos pensadors i dos filòsofs per veure què pensava com el pensament, diguem-ne, entre cometes, de què era la música en directe, i no ens hem posat d'acord, tampoc. Vull dir que és part de la gràcia, sí. I els professionals parlen sobre si és suficient o no suficient, si cada cop tenim menys músics als escenaris i això fa pitjor o millor la música, perquè com menys músics vol dir més tecnologia vol dir que sona tot més bé, però al final anem perdent improvisació.

0: Acció, anem perdent error, anem perdent, guanyem nitidesa, no? I això, al final, quan tu vas a un concert en directe, clar, hi ha un punt, a veure com ho explico això, la música gravada és perfecta, no s'equivoca. La música en directe, la gràcia de la música en directe és l'error, o la possibilitat d'error, o la possibilitat de sorpresa, o la possibilitat de no saber què passarà, no? Perquè la música gravada la pots repetir, la música en directe no. Llavors, no sé què és la música en directe, però jo crec que aquests conceptes estan al seu voltant.
1: Sí, i hi ha música en directe quan qui va a un concert i ha pagat una entrada no veu per la ubicació en la que està assegut, no veu a l'artista?
0: No ho sé.
1: Preguntes.
0: Tot no?
1: O, per exemple, és música en directe un holograma d'un artista, d'un cantant que ja és mort?
0: Ahir vam fer un concert on tothom es va sentir dins d'un concert i no va tocar ningú cap instrument.
1: Ja està.
0: Bueno, és a dir, al final tu, el concert... A 2026 han canviat tant les coses que el concert és abans d'anar al concert, amb qui vas, des d'on ho mires, si et prens una cervesa, si vas a sopar abans o després, si has visitat una ciutat abans d'anar al concert. Vull dir, l'experiència va molt més enllà només del concert, i al final hem ressaltat molt el que vindria a ser l'artista, no? Ja no ens fixem tant en el que hi ha darrere de l'artista, sinó que estem promocionant que un sol artista, els projectes de música en solitari, acompanyats d'una banda, es promocionen molt. Els grans estadis olímpics sempre són de l'Ed Sheeran, del Bruno Mars, de
2: Harry Styles.
0: Costa molt de veure bandes, no? Vindrà Oasis l'any que ve, però sembla d'una banda als 90. Sí. Vull dir que costa molt de veure bandes noves que toquin en directe i al final...
1: Veuràs els Oasis si aconsegueixes entrades, perquè això és una gincama. Aconseguir una entrada... tot això, m'imagino que és debat en un mercat de música viva de Vic.
0: Clar.
1: Aquests preus dinàmics, aquesta estafa, no?, que molts pensem que, pagar aquestes morterades de calés. Després això, per aconseguir localitats de baixa visibilitat o el que sigui, també pel FOMO, no? Podríem aquí afegir un altre element.
0: Sí. A veure, aquí, sort, el mercat, la gràcia que hi ha aquí és que en un mercat hi ve tothom. Hi ha tot tipus d'ideologies i tot tipus de persones, gent que defensa els preus dinàmics i gent que els eliminaria. Per tant...
1: O els Art de Bogotà, que ara diuen que no, que les entrades s'han de tornar a vendre a guixeta. No sé si estàs al cas.
0: Sí,
1: ha passat fa poc
0: i no ho he pogut llegir gaire bé, però ho he llegit. No sé, jo el que noto és que començarà a haver-hi un metadebat sobre què estem fent, sobre si ho estem fent bé o no ho estem fent bé, i crec que és important que el mercat de música viva lideri el debat i aquí sigui on es pensen tot aquest tipus de coses.
1: En qualsevol cas, viu un dels seus millors moments, la música en directe. Això, les dades ho reflecteixen, no?
0: Sí,
1: d'assistència,
0: sí.
1: Festivals, concerts, gires...
0: Sí, no, és a dir, depèn del model que creguis que ha de funcionar com a música en directe. Hi ha més assistents que mai, potser més concentrats en estadis que no en sales de concerts, que encara pateixen per arribar a final de mes, algunes, i els preus fan que potser la gent no pugui destinar els seus diners a 3-4 concerts al mes, sinó que ho posa tots els ous en una cistella. Llavors, bueno, la gent li agrada molt la música en directe, i un tipus de música en directe que jo crec que són els grans estadis estan guanyant pes per davant dels festivals, sobretot dels petits festivals, dels festivals mitjans, que fa molts anys que fa molt bona feina, i també les sales i les festes i de tot, que els costa mica més. El món de la música és un món precaritzat.
2: I quin paper té el mercat en tot això? O sigui, en aquesta època de macrofestivals, de Primavera Sound, que es venen les entrades abans que s'anunciï el cartell i tot plegat, quina posició preneu?
0: Bé, nosaltres el que intentem fer és posicionar, en aquest cas, 72 projectes artístics, perquè hi ha de tot, ho haig de definir així, que tinguin una singularitat bastant marcada, no? I fer que el mercat sigui com de fase de prescriptor dels projectes que estan fent bé les coses, que estan treballant i que tenen futur. Llavors, el que estem intentant fer és defensar un model de cultura sostenible que no promocioni els grans concerts, perquè creiem que la cultura està en les coses més petites i més de que puguis tocar i puguis palpar, i sabent, som conscients que estem a Vic i que ens sentem i que volem que Catalunya funcioni, però també mirem al sud d'Europa i no volem abarcar el món, diguem-ne, tot això dels grans estadis, ens queda molt lluny del mercat de música viva, i que per molts anys quedi molt lluny també.
2: però pot ser que aquest any us hagueu posat les piles de cop en promoció i amb, jo que sé, amb gent compartint els stories, allò, penso en comunicadores o una part del moderneig barceloní. Esteu obrint cap allà? Perquè jo ho he comentat amb els meus amics, de dir, oi, el mercat, ui, s'estan posant com això, com amb ganes de créixer, no ho sé, vull
1: però
2: dir...
1: Però dius, perquè per omnipresència a les xarxes...
2: Sí,
1: i...
2: bueno...
0: No, això és un projecte que vam començar ja l'any passat, que vam creure, és a dir, amb l'objectiu aquest de promocionar grups singulars en projecció, vam dir, home, normalment els grups sempre es presenten amb un text, amb una petita presentació, seria guai encarregar-les a gent que controla d'art i d'escena, que escrigui com a oient nou d'aquell projecte perquè la gent nova que no el coneix tingui com una presentació, no? Per exemple, recordo l'any passat que el Jaume Sisa va fer un text sobre Ludwig van. Clar, nosaltres creiem que això ajuda a que el fan de Jaume Sisa digui, oh, Ludwig van, que ara Ludwig van ja el coneix tothom, però fa un any no tanta gent i fa dos encara menys, no? O aquest any, per exemple, el Guillem Gisbert ha escrit sobre el Nacho Vegas. Ah. Bueno, i crees una relació i és uns textos i estàs fent una mica de literatura també i dones joc a les xarxes i al final l'objectiu és això, de que el mercat sigui de tanta gent com sigui possible i si podem anar afegint gent de tot arreu, no només de Barcelona, sinó de tot arreu que li encanti, li interessi l'art, pues sempre serà benvingut.
1: Ara que deies lo de la Ludwig van, treu-me de dubtes, que se separa la Ludwig van?
0: No. Perquè s'han de separar.
1: No hi ha un component de la Ludwig que presenta projecte en solitari. Sí. Clar, jo quan veig que un d'un grup ja treu disc, dic,
0: no,
1: malo.
0: No, ells són artistes, han vingut aquí a ser artistes. Sí. Llavors, el Lluqui...
1: Lluqui Valverde, eh?
0: El Lluqui Valverde necessitava fer un disco preciós, per cert, que molt similar així, perquè ens entenguem, al Gato Pérez.
1: Rumbero?
0: Sí. I, però, per exemple, l'Andreu, el baixista, també té el seu projecte, l'Andrea Sardo, preciós, un projecte preciós, fan teatre, fan moltes altres coses, el Big Bang és un, bueno, és el projecte que els hi funciona més, però sempre serà impossible d'aturar-los.

0: doncs ara que estem, continuem venent peix, no? De què hem d'estar pendents? En aquests projectes singulars, ja sé que...
1: Depèn del que us interessi.
0: Que tots us estima, depèn del que us estimeu interessi. A tots, per això els heu triat.
1: És, però... molt complicat.
0: Però en qualsevol cas sí que m'agradaria remarcar la diversitat, perquè en aquest mercat tindrem des d'una Lia Kia...
2: Cali.
0: Cali. Jo l'he liat ara. Lia, Cali, fins a Quimi Portet. És sí. A dir, imagina't, el ventall estilístic des de llenguatges urbans, no?, fins a...
1: Bueno, és que en mercat hi ha d'haver tot.
0: Clar.
1: I aquí hi ha representació de tot el sector musical, llavors. Hi ha d'haver-hi part que interessi als més melòmens del jazz i de la música experimental, però també la gent que li interessi més el pop, gent més rockera, hi ha d'haver-hi tots els gèneres musicals. La gràcia del mercat, que això és una cosa que es porta fent des de fa 38 anys i no som nosaltres que hem inventat res, és l'eclecticisme. És que la gràcia que sigui un mercat, no que sigui un mercat d'especialitat, sinó que sigui un aparador de lo que està passant a Catalunya i a la resta de l'Estat i part d'Europa.
0: Que tinguem una dieta musical sana.
1: Clar, sí. Correcte.
0: I el premi? Tenim un premi nou, no?, que dona el mercat.
1: El Premi Marc Lloret, vols dir? Sí. És, bueno, això nosaltres, òbviament, quan va sorgir la idea de fer el Premi Marc Lloret, que ve de part del seu entorn més proper, familiar i de Mishima, a nosaltres vam voler oferir al mercat com el que és casa de tota aquesta gent, i això, que crec que és demà al matí, entregarem el primer Premi Marc Lloret, i serà molt emocionant. És important que la figura del Marc sempre es pugui recordar, que tingui un espai, i el mercat sempre ha de tenir en compte tota la feina que va fer conjuntament amb l'Oriol Roca, que també que és una persona que ha treballat moltíssim per aquest mercat i que forma part també de l'organització del premi, i crec que serà un moment molt emotiu, que hi ha de ser cada any i que serà un premi que a poc anirà agafant una volada molt important, perquè es basa en el que és l'origen de la música, que és un premi a una cançó, ni un artista, ni un disco, ni un res. És un premi a la millor cançó. I això ho vam trobar molt bona idea, molt bonic, i allà estarem demà matí.
2: I si hem vingut fins aquí, res, com ens hem d'imaginar la vida durant aquests 5 dies que esteu els directors voltant per aquí? Perquè ara esteu dividits, allò, un està solucionant un problema, l'altre està aquí a l'entrevista,
0: molt gordo, Real,
2: molt gordo, es veu, després se'ns ho explicaran, i en Jordi Casadesús, què li tocava?
1: En Jordi Casadesús està en una trobada de 40 professionals internacionals amb 20 professionals estatals, on es presenten, s'ensenyen projectes, comparteixen rosters, llistes d'artistes, s'expliquen els festivals que no es coneixen, fins i tot venen les institucions públiques a explicar-se a quines línies de subvencions hi ha per sortir de Catalunya, per internacionalitzar els artistes, per comprar i per vendre. És una feina bastant important, més espessa que la que tinc jo ara mateix, que és tenir una conversa superagradable amb vosaltres.
0: S'agraeix, s'agraeix.
1: Sí. Però el dia és molt llarg, eh? I tot torna.
2: Molt bé,
1: tot...
2: Però on s'acaba?
1: Doncs després, mira, per exemple, avui celebrem el 50è aniversari d'ARC, que és l'Associació de Representants de Catalunya, una associació importantíssima, i farem un dinar de celebració. Després farem una xerrada sobre el Consell Inaugural d'ahir, sobre què és la música en directe.
0: Preguntes.
1: Vindrem. Tal qual. Vindreu? Serà molt interessant.
0: Sí,
1: us agradarà. I després, espero que després del dinar d'ARC puguem descansar un momentet fent un cafè i comença els 18 concerts que hi ha avui. I aleshores doncs, ens agrada mirar-los més o menys a tots, xerrar amb tots els mànagers que hem contractat als grups, per veure si estan contents, si ha anat bé, si estan venent, si està funcionant, i estar pendents una mica del més dels 1.300 convidats que tenim aquí, que volem estar una estona amb ells i parlar i fer projectes, i en el fons aprofitar també el mercat, que és molt important. Vull dir, tenim moltes reunions per anar treballant coses de cara a l'any que ve ja aquí en aquest mercat.
0: Molt bé, o sigui que hi ha des del regidor de festes a l'organitzador d'un festival o...
1: Aquí ara mateix acabo de veure una reunió de diferents programadors municipals de la Catalunya Central, i al costat hi havia doncs això, el programador de l'Eurosonic, que és el festival més important d'Europa de showcases, vull dir que Vic és fantàstic, passen aquestes coses.
0: Això és el mercat.
2: Vic és fantàstic, és un gran titular.
0: Viva de Vic,
1: sí.
0: Doncs, vols jugar? Vols jugar?
1: A mi sempre m'ha agradat molt jugar. Com veieu, tinc una cara, una faceta molt sèria, però és tot mentida. En el fons, soc molt juguer.
2: Doncs ara ho demostrarem. Un joc pels especialistes. És a dir, vostè és una guia per disfrutar el mercat. Un espai, sala, un escenari preferit on veure un concert?
1: A l'Església dels Dolors.
2: On comentar la jugada fent una birra?
1: A la cava.
2: On descobrir algun artista que no coneixes i quina recomanació faries tu?
1: Jo crec que entre la plaça de la Catedral i la Carpa hi ha molta teca per descobrir.
2: Un concert on ballar-ho tot?
1: Bayuca.
2: I des de quin lloc s'ha de veure el concert de Quimi Portet, que és el de clausura d'aquest any, el diumenge, allà a la plaça?
1: Si entreu a les xarxes del mercat quedarà claríssim. Jo sóc el de la barba i dic el lloc on s'ha de mirar el concert, que és al centre, a l'esquerra.
2: Pues ara,
0: doncs
2: clar.
0: Ha marcat, eh? Ha xutat i ha marcat. Gràcies, Joan, eh?
1: Molt bé.
0: Bon mercat.
1: Moltes gràcies.
0: Fins ara. Merci.

0: La que està sonant és Júlia Colom amb Senit i es dia, que és la cançó guanyadora del primer premi Marc Lloret, en parlàvem ara amb en Joan Rial.
1: Sí, aquest homenatge que fan al músic de Mishima, que havia estat director del Mercat durant 14 anys. Mm.
0: Nosaltres vam continuar fent una volteta per allà, per l'Atlàntida de Vic, que és el perímetre zero. És l'epicentre, coi, que no em sortia, del Mercat de Música Diva de Vic, i ens vam colar literalment, això és literal, el camerino d'un dels artistes que tocava aquell matí, l'Enric Verdaguer, a pocs minuts de sortir a l'escenari.

0: Doncs això ve a ser un assalt, no? Un atraco, que diguin en castellà.
1: Assalt a l'Enric Verdaguer, pobre noi, com està?
2: Molt bé, cap problema, aquí estem.
0: Però com estàs literalment a 12 minuts de sortir a l'escenari?
2: Mira, vaig amb la meitat del vestuari posat, la part de dalt encara no, però bueno, hem fet les proves, ha anat bé. Jo estic una mica nerviós perquè no he tocat mai al mercat de música viva.
0: Mai?
2: Dic, no? I presentem com cançons noves, nou projecte i res, nervis, però contents.
1: Clar. Hi ha nervis afegits quan hi ha, i saps que hi ha professionals, clar, a la sala que t'estan mirant allò per possibles contractacions, diguem-ne?
2: Home, sí, a vegades sí, si t'hi pares a pensar pesa, però no, jo intento no donar-li gaires voltes i pensar en concentrar-nos en el gaudir a dalt de l'escenari.
0: Mm-hmm. Molt bé, o sigui, presentaràs material nou que mai has tocat en directe encara?
2: No.
0: És el primer cop. Això sí que pesa, això deu passar més.
2: És el primer cop i amb moltes ganes, a veure què passa.
0: Sí.
2: A veure com
0: va. Si disc que publicaràs l'any que ve, encara queden mesos.
2: És un disc que sortirà al febrer del 2027, en principi es diu Les mans un niu i res, un nou projecte.
0: Molt bé, bueno, digue'ns alguna cosa.
2: De què va?
0: Per on anirà?
2: Sí,
0: clar, o sigui...
2: Vale, va, molt resumidament, és un disc que parla, és com un diàleg entre dos amors que jo he viscut en els últims 2-3 anys, que és la dissolució de l'amor dels meus pares, que és com una ruptura que hi ha hagut, i el naixement d'un altre amor, per una altra banda, de la meva parella, no? I com aquests dos diàlegs i aquests dos mons entren en diàleg i parla d'això, d'aquest
0: refugi.
2: Pinta,
0: eh?
1: Molt bona pinta. M'he quedat mocador, eh? Jo agafaré abans d'entrar a la sona.
0: Molt bé, sí, doncs, en Rius, res, que t'has d'acabar de vestir.
2: Ens vestim, sí, i... però moltes gràcies.
0: No, a tu, molta sort.
1: Molta merda.
2: Gràcies.
0: Ara et venim a veure.
2: Vale.
0: Vinga.
2: Fins ara.
0: Una abraçada. Bye.

0: I quan vam sortir, doncs vam parlar molt amb alguns dels professionals que van al mercat a comprar i vendre el peix, els artistes, els músics. Algun d'ells potser us sonarà. Tu la meva sort. Tu la meva sort.
1: Estem gravant.
0: Sí, estem en el cor realment del Mercat de Música Viva, que és aquesta terrassa a l'aire lliure on passen les coses importants, deuen passar aquí. Com, per exemple, trobar-nos...
2: Les coses importants passen al bar a partir de les 6 de la tarda, això ja t'ho dic jo.
0: Això ho diu, i estic llegint directament d'acreditació, en Joan Gil Batet, de la Fuga Records.
2: Ah, exacte.
0: Què tal, Joan? Per què ho dius, això?
2: Perquè aquesta terrassa, en el fons, és el cor neuràlgic del Mercat de Música Viva de Vic. Vull dir, tu pots venir acreditat o sense acreditar, t'asseus aquí... I és com una porta freda que vas passant, veus a gent que coneix tota la vida, gent que de cop diuen, ai, doncs mira, aquí ets tu. I és molt guai. De fet, el Mercat de Música Viva de Vic mola per això. Jo sempre dic que és un festival, una fira de molta proximitat, de que això, tu ara t'asseus aquí, vosaltres agafeu aquests dos micros, fiqueu aquí al mig, a les 8 del vespre, i traureu realment...
0: Or.
2: Or.
1: Heu tret or, vosaltres, d'aquí? N'heu tret a Xafardeig? Edu Esteve.
0: Esteve. No es pot dir neutre.
3: No, és Esteve, perquè el cognom, realment, això m'ho han explicat també els meus avis, el cognom ve de València, llavors és Esteve.
0: Bueno, sí, Esteve és Esteve.
3: Sí, no passa res. Jo no he fet lletjos.
1: Què tal el mercat? Aquí què has descobert?
3: Doncs mira, és el primer any que estem aquí. Aquest any hem obert una discogràfica i llavors estem fent aquí una mica de networking, parlant amb moltíssima gent. Hi ha molta gent que hem coincidit per tota Catalunya i és molt guai tornar a coincidir tots junts aquí. És molt maco, és un espai per mi per trobar-se, per reconnectar i per fer business al final, una miqueta.
2: I per compartir al final, sí. Perquè al final aquí trobes representants de zona o managers que porten tota la seva vida fent això i tu vens de zero i t'expliquen, no?, cosetes, no?, anècdotes i és molt guai això, és molt guai.
1: I algun consell fins i tot, allò, d'aquestes discogràfiques més veteranes, que és com es fa per començar?
3: Sí, bueno, és poc a poc, mica en mica i sobretot tenir bons assessors o bona gent, que n'hi ha molta aquí dintre la indústria, dintre aquest ecosistema, a escoltar sobretot moltíssim i per fer bé les coses. I ja està, i seguir endavant, però és una feina de passet a passet, poc a poc, i bona lletra, no? I escoltar sobretot moltíssim.
0: Malament si no us enteneu amb lo petit que és també aquest ecosistema,
3: Sí,
0: Edu,
3: sí.
0: Joan,
3: sí,
0: vull dir, tot, aquí s'ha de dir tot.
2: Aquí, no? Com hi ha una dita que diuen, aquí no som quatre i tots ens coneixem, no? Pues, realment és així, vull dir, quan vens a aquestes fires, t'adones que és veritat, que el sector és molt petitó, que tothom es coneix entre tothom, i que al final tothom ve a sumar i a portar des del cor, les seves vivències, les seves experiències, i al final quan ho comparteixes fa que el sector sigui molt sa i que sí que al final tots estem dins un sector i que hi ha certa competència, al final és la llei de l'oferta i la demanda, però quan la competència és sana fa que tot el sector pugi molt amunt. O sigui que, per tant, el sector cultural català jo crec que és un dels sectors més tops que tenim en aquest país i que s'ha de reivindicar perquè molts cops és el més oblidat.
0: Molt bé, i acabo, a banda de vendre el peix, diguem-ne, també aprofitareu per escoltar música, per conèixer artistes, bueno, per fer descobriments...
3: Hosti, volíem anar a Playground, però al final no vam tenir una reunió i no vam poder-hi assistir. Però sí, alguns concerts de per aquí.
2: Jo hi vaig descobrir una banda italiana.
0: Sí?
3: Digues a quina hora sorties d'aquí, sisplau.
2: A les 12:30 de la nit vaig descobrir una banda italiana molt bona, que es deien
4: Gelato.
2: El Gelato, boníssims.
0: Gelato de què? A seca?
2: Gelato.
4: Gelato el que portava a l'hora.
2: Gelato, era un gelato boníssim. No, ara per bromes, molt bona. De fet, m'ho ha recomanat un tècnic de so que conec, que va dir, mira d'aquesta banda que són molt guais.
0: Però quin gust té aquest gelato que fan?
2: És un gelat italià boníssim.
0: O sigui, ni tan ni se'n recorda.
3: Estava esperant a que marxessin els Mossos de Quadra per agafar el cotxe.
0: Bueno, escolteu...
2: Això, no, era un rotllo, un pop electrònic, molt festiu. A mi em recordava molt bandes com els Cebres d'aquí, català, aquest rotllo més marximbant, vull dir, però molt electrònic i està xulo, vull dir que... Me'n recordo que tocaven.
0: Doncs Joan, Edu, Esteve.
3: Esteve.
0: Gràcies,
3: I
0: bon mercat.
3: A vosaltres.
0: Fins ara.
5: Sóc tan fan de perdre el temps...
0: Edu Esteve, que acaba de treure just ara, aquest cap de setmana, nou single, el Torna.
1: I ja està, no?
0: I ja està, així va ser la nostra immersió al Mercat de Música Viva de Vic. Ojo, que avui continua, avui i demà.
1: Ara, amb Vaya Valle, Malifeta, Crim, Caral Laoz, Ginestà, bueno, és que s'hi ha d'anar.
0: I diumenge, no te'l deixis, rematada final amb Quimi Portet com a gran clausura.
6: Tinc una... una bèstia dintre meu i jo la deixo anar a passeig.
0: I parlarem amb en Quimi demà, eh?
1: Molta il·lusió.
0: Després del retorn triomfal de l'Último de la Fila, ell torna a les seves coses, que és el World Tour. Doncs demà Quimi portet aquí al programa.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Com et dius?
2: Berenc Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
1: Has tingut algun mestre? Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
4: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Tendreu tots mal.
4: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
7: Aquí seguim el Tot és comèdia de la sèrie Ser Catalunya, Clàudia, i a més de Vic, l'altra gran cita cultural d'aquests dies la tenim al Passeig Lluís Companys de Barcelona, amb aquesta mena de Sant Jordi de tardor.
8: Sí, perquè ja ha començat la Setmana del Llibre en Català amb totes les novetats, autors, editorials i un munt d'activitats des de podcasts literaris en directe fins a recitals.
7: I quins són els imprescindibles d'aquesta Setmana del Llibre en Català per la seva directora, Cristina Domènech?
9: Per mi hi ha tres imprescindibles de la setmana. Primer de tot, el fet de passejar entre llibres i editors. És un valor poder parlar amb l'editor directament d'aquell llibre, d'aquella novetat o d'aquella col·lecció, poder tenir aquest intercanvi, això crec que és dels valors de la setmana. Segon, les activitats. Deixar-se endur per tot el que està passant al Passeig Lluís Companys. Tenim 7 espais on passen coses, des de la revisteria de la PEC fins a l'espai de lectura, fins als 3 escenaris per joves adults, un espai familiar, tallers... Hi ha moltíssimes activitats que són de gustos molt diversos. Per tant, aquest seria el segon imprescindible. I el tercer, deixar-se endur per tot el que hi ha. Siguin les persones, trobar-te un autor, parlar amb un editor, prendre-te una cervesa al bar i envoltar-te senzillament de cultura. Jo crec que la setmana és una cita que ningú s'ha de deixar perdre.
7: Doncs hi sumem un quart imprescindible, aquest homenatge doble que la setmana farà a l'escriptor i traductor Ramon Folch i Camarasa en l'any del seu centenari.
10: Si quan era petit algú m'hagués preguntat què volia ser de gran, no se m'hauria acudit pas de dir que volia ser traductor, ni tan sols escriptor. I no cal dir-ho tampoc militar, capellà, bomber i encara menys torero. Fill d'un escriptor tan professional, tan prolífer i tan popular i estimat dels seus lectors com el meu pare, Josep Maria Folch i Torres, és probable que pensés, de petit, que la feina més normal per un home gran era seure darrere una taula, sense moure's de casa, i escriure d'un cap de dia a l'altre.
11: Ei, caps i grans, que m'heu deixat sense rem!

0: Oriol Izquierdo, escriptor, gestor cultural, membre de la Comissió del Centenari Folk i Camarasa. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut al programa. Crec que amb en Massagran hem situat d'una tacada l'oient.
1: Em sembla que sí. Amb el tall de veu que heu posat d'en Ramon Folk i Camarasa, ja hi havia alguna pista, sí. Perquè ell ja ha fet referència al seu pare, Josep Maria Folk i Torres. Però posant Massagran sobre la taula, no crec que ningú en dubti, perquè afortunadament en Massagran continua sent un referent bastant viu. Bastant viu.
0: Més viu que les novel·les de...
1: d'en Folk i Camarasa.
0: D'en Folk i Camarasa.
1: En podem parlar d'això, si vols.
0: Després en parlarem.
1: Podem parlar d'això, si vols.
0: En qualsevol cas, no confondre. L'autor d'en Massagran és el pare, no el fill.
1: Exacte.
0: El fill és el gran continuador.
1: Exacte. La novel·la Les aventures extraordinàries d'en Massagran és un encàrrec que va rebre en Josep Maria Folk i Torres, que era un escriptor que feia novel·les per adults, i a conseqüència de l'èxit d'aquella novel·la es va convertir en l'escriptor de literatura infantil i juvenil.
0: 100.000 àlbums venuts dels còmics de Massagran, èxit internacional. A mi m'agrada com el van traduir al castellà. Com era?
2: No te apures.
0: No te apures.
1: En comptes de Massagran, el nom que li van posar era No te apures.
0: Increïble. I en italià...
1: És més bonic en italià.
0: Il ragazzo catalano.
1: O el cigonyino.
0: Cigonyino.
1: Hi ha dues traduccions i n'hi ha una que és el cigonyino, que és
0: preciós. Cigonyino?
1: Home, ve de cigonya, això, perquè era llarg i prim, com si tingués potes de cigonya.
0: Anem a ampliar la família?
2: Per favor.
0: Des de Ràdio Girona saludem Aram Figueres i Ivet Roig, del grup Minibús Intergalàctic, que també participaran en aquest doble homenatge a Folk i Camarasa amb una batalla musical amb al·lèrgiques al polen, ben curiosa, que després explicarem divendres que ve, la setmana del llibre. Com esteu, Aram, Ivet? Bon dia.
3: Bon dia. Molt bé.
0: Que a casa corrien Massagrans o no?
4: I tant. Sí. A mi m'agrada molt el còmic i de fet va ser una sorpresa l'altre dia remenant la Viquipèdia, perquè no... crec que cap de nosaltres coneixia massa l'obra de Camarasa, i l'altre dia va ser una sorpresa veure que havia estat el guionista de Massagran.
0: Sí.
4: M'agraden molt.
0: Escolta, però us sentiu a prop intel·lectualment, fins i tot sentimentalment, d'un senyor que literalment podria ser el vostre besavi per edat?
4: A veure, sentir-nos-hi a prop intel·lectualment seria una mica agosarat, segurament, perquè crec que no es pot comparar res, però suposo... Bueno, no
3: sí,
4: sé.
3: També en qualitat d'historiadors també, sí. Vull dir, ja tenim... també
4: sí,
3: aquesta tendència, no?
4: Sí, estem acostumats a tractar amb mòmies.
0: mòmies bones, eh?
4: Sí, sí, tant, home, no té per què.
0: Sí, sí, dèieu historiadors, tots dos vau estudiar història?
3: Sí, de fet, del grup som quatre que vam fer la carrera. Sí,
0: sí, sí. Us vau conèixer a la Universitat de Girona, eh?
3: Sí, la majoria de nosaltres sí, i l'Icar també es va afegir a la colla... de fet, també per mitjà de companys de la universitat. Sí.
5: Potser també per aquesta mirada historiadora, que bueno, la vostra música és molt vintage, no? El so i tot, ja hi teniu també tirada.
4: Sí, cada cop menys, si ens anem apropant a l'actualitat. I sempre hem tingut un amic. O sigui, la idea sempre ha estat agafar tots els referents que ens agraden i portar-los al 2000, doncs, cada any que tocava, no? Però sí, vull dir, ens agrada el rock, ens agrada la psicodèlia i això inevitablement ens porta a mirar enrere.
0: Sí. És que sembleu, segons com, i pensava, sortits d'aquell concert de les Jornades Libertàries del Parc Güell de l'any 77.
4: Home, tant de bo haver-hi estat, la veritat.
0: Sí o no, fantasiegeu amb això o què?
4: A veure, a mi m'agrada més viure els concerts ara, però segurament en aquell moment ens hagués encantat aquell vol.
3: Home,
4: i tant.
3: Segur que sí.
4: Sí.
0: Bueno, doncs anirem pivotant entre la música de Minibús Intergalàctic i la figura d'en Folk i Camarasa, perquè abans ho hem citat. Ser fill de Folk i Torres. Folk i Torres és l'autor dels Pastorets, no?
1: Sí.
0: Era una figura tremendament popular a l'època. Sí. Això li devia passar.
1: Quan un ha tingut un pare il·lustre, ostres, aquesta ombra pesa. Vulguis o no, s'acaba esperant alguna cosa del fill. I gairebé sempre el fill acaba frustrant les expectatives. O bé, per no frustrar-les, acaba trencant, i aleshores és un fill díscol, eh? En fi, això també passa. En Folk i Camarasa el que fa és, aparentment sense proposar-s'ho, és convertir-se en un escriptor professional. Perquè és que segurament no podia fer una altra cosa. El seu pare ho era, era enormement popular... Era una veritable icona del seu temps, dels anys 20, dels anys 30, fins a la Guerra Civil i Dictadura, aleshores cau en l'ostracisme per raons evidents. I en Folk i Camarasa, que comença la seva activitat després de la guerra, el que té és el model del pare, i decideix dedicar-se a escriure, escriu poesia, escriu novel·la, escriu teatre, i el seu propòsit és arribar al públic. El que passa és que ho fa sempre en català. en un moment en què l'edició en català està molt limitada, molt, inicialment prohibida, després molt limitada, molt restringida, però aconsegueix viure d'escriure en català. Bé, fa una petita trampa. La manera de viure de l'ofici d'escriure és traduir, perquè només amb el que pot escriure ell no n'hi ha prou. En canvi pot...
0: Això abans i ara, eh?
1: Sí, sí, això ara també passa. Però, quan dic que fa una petita trampa, és que tradueix molta literatura al castellà. Però... O molt llibre tècnic al castellà.
0: Però...
1: Sempre amb pseudònim.
0: No firma mai.
1: No firma mai les traduccions al
0: per
1: castellà.
0: Per militància.
1: Sí, i perquè no li interessa el més mínim. És allò, simplement és per raons alimentàries, per poder tirar endavant la família.
0: Clar.
1: I al final el que fa és treure's unes oposicions. Caldria veure si se les treu ell o la seva dona li posa un parany i acaba aprovant les oposicions per ser traductor a Ginebra, a l'OMS. Passa 10 anys
0: a l'Organització Mundial de la Salut.
1: A l'Organització Mundial de la Salut com a traductor. I gràcies a això pot tirar endavant la família sense renunciar mai a la llengua des del punt de vista de la creació literària. Només escriu en català.
0: Quan sentiu tot això, què penseu?
3: Ostres, no sabria què dir, és bastant impressionant.
0: Clar, és molt desconeguda la figura. Clar, vosaltres, a banda d'en Massa Gran, adiu, remenat algun llibre d'ell, alguna traducció d'ell...
3: No, què va? Bueno, almenys jo.
4: No, la música sí, sense saber-ho.
1: Segur que n'heu llegit moltes sense saber-ho, perquè el diari d'Anna Frank l'heu llegit.
3: Ah,
4: sí.
1: El va traduir Ramon Folch i Camarasa.
0: De fet, és la primera traducció.
1: Sembla
0: que firma l'any 59.
1: Has estudiat, eh? Has estudiat. Ben fet, ben fet.
0: Gràcies.
1: 1984 del George Orwell. L'heu llegit?
3: Ostres.
1: En català?
4: Jo no.
3: No recordo ara mateix.
1: És... Si l'heu llegit en català, el va traduir Ramon Folch i Camarasa. I podríem anar esmentant obres que heu llegit segur... En traduccions amb un Folch i Camarasa.
0: Ja. Aleshores, què passa? És cert això, Oriol, que és molt fort, si és així, que només hi ha una novel·la seva en circulació?
1: En aquests
0: només
1: moments,
0: una de les moltíssimes que va escriure.
1: En aquests moments, a les llibreries, podem trobar dos llibres, o dues obres, amb el nom de Ramon Folch i Camarasa a la portada. Una és la reedició dels 15 còmics del Massa Gran en 3 volums...
0: Que ja n'hem parlat abans.
1: Que ja n'hem parlat. I l'altra és la novel·la El nàufrag feliç, que va recuperar fa entre un i dos anys a Viena, Els petits plaers.
5: I que és preciosa.
1: Que s'ha convertit en un èxit. És a dir, ara no recordo quants exemplars en porten, però l'han reeditat dues o tres vegades.
0: Això la Blanca Pujals us ho explicarà divendres de la setmana que ve.
1: I està anant tan bé que la Blanca Pujals s'està plantejant, passa que diu que no ho diguem perquè encara no ho ha decidit, s'està plantejant si recuperar algun altre títol d'en Folch i Camarasa. I a mi això em sembla molt interessant, perquè estic segur que abans de llegir-ho en Els petits plaers de Viena, qualsevol de vosaltres hagués trobat la novel·la El nàufrag feliç i l'hauria trobat antiga. Si l'hagués llegit en un exemplar antic, l'hauria trobat antiga. I llegir dels petits plaers sembla actual.
0: I com s'entén això?
1: Ah, és un misteri. O perquè llegim amb molts prejudicis.
0: Ara.
1: Un llibre polsós ens remet a una situació polsosa.
0: Va, la pregunta és, aguanta, doncs, la literatura de...
1: Llegiu El nàufrag feliç i digueu-m'ho.
0: Folch i Camarasa.
1: És a dir, aguanta tant com aguanta qualsevol altre clàssic. No ho sé.
5: Però justament aquí la feina que han fet a Petits Plaers és molt bona, no?
0: I
5: vull
0: tant.
5: Dir, de recuperar tots aquests clàssics i donar-los una mirada actual.
0: Molts descatalogats, justament. O...
1: Clar. Sí, sí. És a dir, llegim, no sé, llegim Flaubert, llegim Follner, llegim Tolstoi o Dostoievski, llegim, no sé, poseu els exemples que vulgueu. Són autors moderns? Són autors que ens parlen d'avui? Són autors que, escolta, em sembla que estiguem fent un cafè amb ells o una altra cosa amb ells... No, però allò que ens expliquen, encara que ens quedi i ens pugui quedar molt lluny, ens interessa.
0: Escolta, i de què parla? De què parlen les novel·les que no podem llegir de Folch i Camarasa? Quins temes tracta? Com són els seus personatges? A grosso modo, eh?
1: A grans
0: Oriol,
1: trets.
0: A grans trets.
1: No, hi ha algunes... A veure, parla de moltes coses. Va escriure una quarantena de novel·les. Una manera equívoca d'escriure l'univers literari d'Ramon Folch i Camarasa és dir que feia costumisme. És a dir, que parlava del món del seu voltant. Dic que és equívoc perquè si tu utilitzes aquest terme, costumisme, et queda com, no sé, trobes que és avorrit. Però no ho és. De fet, la majoria de novel·les que tenen èxit avui són costumistes. És a dir, parlen de joves o de persones d'avui que viuen en el món d'avui. Costumisme què vol dir? Parlar del teu entorn, de la teva realitat. I llavors, en Ramon Folch i Camarasa el que explica són històries de... en algun cas, de joves que intenten obrir-se camí, en d'altres casos de família, el cas del nàufrag feliç, d'un home gran que és al final de la seva vida i intenta recuperar la joventut d'alguna manera. Ostres, això és moderníssim, ara que ho explico.
5: Bueno, són com cançons de Manel, una mica, i mira l'èxit que tenen.
1: Mira, ara m'has agradat
5: molt. No, tots ens les escoltem, encantats.
1: Sí.
0: No sé si els estem donant idees de lletres al Minibús Galàctic.
4: Sí, a veure, o sigui... No, ara pensava que fa gràcia perquè quan ens va arribar la proposta ens va agradar també perquè nosaltres, quan vam començar amb el grup, el que fèiem era això, era agafar cançons, fer traduccions de cançons que ens agradaven i fèiem nosaltres la nostra traducció al català i la tocàvem. Sí, llavors, sí, és una tradició que ens agrada i que...
1: És que potser cal dir, perquè si no falta fer la connexió, una de les coses que va fer, una de les activitats que va fer Ramon Folch i Camarasa, a part d'escriure novel·la, teatre, poesia, que ha quedat gairebé inèdita, aviat sortirà un volum de poesia, traduccions de grans clàssics com alguns dels que hem esmentat, va traduir moltes cançons, va adaptar cançons.
0: M'acabes de robar el meu tros de guió.
1: Deu ser intuïció.
0: Tenia apuntat en el guió un dona pas que en diem nosaltres.
1: Era perquè s'entengués.
5: L'Aram l'ha liat.
0: Un dona pas preciós a una de les cançons, un clàssic que va traduir com molts altres èxits instantanis dels anys 60. És que no calen presentacions.

0: És que per mi millora l'original. No sé si ara estic cometent sacrilegi en això. És la versió que els dracs van fer de la, del The House of the Rising Sun dels Animals i el van titular bé, Folky Camarasa, el va titular La Casa del Sol Ixent. Això sí que ha durat i perdurat, eh? Això
1: continua,
0: ha aguantat. Hòstia, s'hi ha aguantat.
1: Continua.
0: No sé com
1: continua.
0: Ho veuen els músics de la sala.
2: Sí, sí, completament. Oh, sí. Jo crec que jo em sé la versió en català. No em sé pas la lletra en
0: què dius?
2: Sí, però perquè era una cançó... Bueno, almenys en el món de l'esplai i del cau i així, encara es canta, dia de
3: avui.
2: Que bo. És tot un clàssic. I, no sé, avui llegia... A veure, no he explorat molt, però com que li va agradar molt, no?, a l'Eric Bardon, quan van venir aquí a Barcelona, sí. I ja com que els hi van enviar un el single, perquè li havia agradat molt que van tocar junts i tal. Vull dir que...
1: Però és que els havia de fer molta gràcia. Aquí. Jo no recordo el solista dels Dracs, no recordo com es deia. Eh? Però juga a fer d'Eric Bardon tant. És com un calc entranyable.
0: Bé,
1: és com un calc
0: bé,
1: entranyable de l'original, que és que és preciosa.
0: Sí, sí, és vull dir que aquell... Ah, vinga, cap amunt!
1: Amb una lletra que no sembla traduïda. Amb una lletra que, escolta, és naturalíssima.
0: Però hi ha amb solucions molt divertides. A mi em fa molta gràcia això de només se sent cofoi de tot quan li diuen borratxó. I jo això no sé com ho diríem avui, però no ho diríem borratxó, està clar, no?
1: Una de les dificultats, sobretot sota la dictadura, als anys 40-50, això és dels 60, és que s'ha produït el trencament de la transmissió de la llengua per culpa de la prohibició de la dictadura. Una de les problemàtiques era aconseguir escriure, en aquest cas cantar, amb una llengua que fos viva, que no fos un calc del castellà.
0: Ah.
1: I això és el que alguns escriptors, en Ramon Folky Camarasa, per exemple, o en Manuel de Pedrolo, en moltes traduccions, van intentar, de vegades amb solucions molt imaginatives, però un punt postisses, de vegades amb veritables encerts.
0: Bé, doncs ara ens haurien d'explicar, no?, l'Aram i la Ivet, Clàudia.
4: Ara què faran allà, amb les al·lèrgiques al pol·len, no? Què ens hem d'imaginar?
5: Aviam, nosaltres hem adaptat tres dels temes que Camarasa va traduir. Llavors...
0: Es poden dir? Podem saber quins són? O serà sorpresa?
2: Suposo que sí,
5: sí
2: no?
5: Sí, sí, no tenim problema.
2: Si no, ja ens ho diran.
5: Compartir-ho, ja ens renyarem.
0: Ja els ficaran la cresta, no?
5: Aviam, les originals eren It's My Life, de The Animals.
0: Sí.
5: Que en Camarasa la va traduir el mateix any que, en què va sortir, el 66. La següent era la de... com es deia?
2: És que a vegades també hem canviat el títol, llavors...
5: Sí, sí.
0: Perquè, clar, heu com readaptat, no?, que aquesta és una de les gràcies.
5: Sí,
0: no?
5: Sí, sí. You Were On My Mind, també. Que, clar, per exemple, Camarasa la va traduir com a Només pensava en tu, i nosaltres l'hem traduït com a Et pensava tu.
0: Oh.
5: No, en el cas del primer tema que hem comentat també, Camarasa la va traduir com a És la meva vida.
2: És literal.
5: Sí, i nosaltres l'hem traduït com a Estem vius. Llavors, amb les lletres també hem jugat una miqueta amb això, és a dir, no hem fet una traducció literal, tampoc ens hem basat només amb les traduccions de Camarasa, sinó que hem fet una miqueta un mix, segons el cas, un mix entre les dues opcions i també portant una miqueta d'imaginació pròpia.
2: Llavors, sí, anem fent una cançó cada grup, no? I
5: sí.
2: Crec que més n'hi ha una que just coincidim, llavors també serà interessant veure com l'ha adaptat
5: sí.
2: cada grup, no? I el nivell de batalla no sé com està plantejat, eh?
5: Ja,
2: no sé fins a quin punt és.
5: No tenim molta notícia de com s'ha organitzat.
0: Bueno, batalla sana, en qualsevol cas.
2: Sí, home, sí.
0: Sí. I imagino que hi haurà algun tipus de votació segurament entre el públic, no?, i escolliran quina és la que
2: sí,
0: més
2: sí.
0: agrada. N'escoltem una altra d'aquestes cançons que va traduir Folky Camarasa? Una de Regents coneguda.

0: Bé, aquí ja has de dir que m'agrada més l'original, però bé, això va a gustos, eh? Això va a gustos. Són els... Com es deien aquests? Els drums.
1: Els drums.
0: Els drums. Els drums, els, drums, els dracs... Bueno, són tot de grups d'aquella època.
1: És un moment d'esclat brutal, aquest de mitjans dels anys 60, sí. Que des del punt de vista editorial, des del punt de vista discogràfic, des de tots els punts de vista, almenys en relació amb la cultura, el país bull i s'intenta... Els joves intenten ocupar l'espai públic, això, cantant o escrivint, o amb els recursos que tinguin a mà, malgrat la dictadura. I llavors hi ha coses que poden ser gracioses. Això ens fa que el Yellow Submarine ens fa somriure, perquè sí. És que...
0: Un punt naïf, no?
1: És com inimaginable cantar-lo en català. Però, escolta'm, funcionava prou.
0: I abans citàveu un minibús les vostres, que vau començar fent justament, les vostres pròpies traduccions i adaptacions. Sí. No sé si els Romanço de fill de vídua és una d'aquestes.
2: Efectivament, és una de les primeres que vam fer. Doncs sí. Havíem d'omplir repertori perquè no teníem prou per fer els primers concerts.
3: L'únic que en aquest cas la traducció no la vam tocar.
2: Ah, no, la traducció no.
3: Estava feta...
0: Sí, per en Pere IV, no?
3: Sí, exacte.
0: Sí.
3: Vam adaptar un vers i ja està.
0: Voleu que en sentim un fragment?
3: Oh, i tant.

0: no és un disc de la dècada dels 70 del 20, sinó de la dècada dels 20... De... Bueno, és igual. Què és d'ara? Què és d'ara, això? Que minibus intergalàctics són d'avui?
1: Ara, i que no són ni urban, ni pop, amb trompetes, res. Que ho dèiem amb el Màxim, que cada cop no, sou més els rockeros entre la Ludwig. També hi ha el Remei de Calafresca, sí, fins i tot els d'Hipnosi. Hi ha un tema també generacional, creieu? O és de reacció? Que esteu farts, ja, de tot el que estem sentint últimament?
2: Bueno, no ho sé, jo crec que és més natural, vull dir que a nosaltres ens agrada això i fem això. No, òbviament, o sigui, jo almenys m'encanta que forma part d'una escena i que cada cop hi hagi més de la música que ens agrada, no?
3: Sí, sí, que a més sembla que està en auge.
2: Sí, sí, sí, sí. Però vull dir que no és reacció de res, més que res, perquè allò a mi tampoc és algo que m'interessa. Vull dir que no...
1: És el que us ve de gust tocar i punt.
2: Sí, sí, completament, no hi ha cap més pretensió. Que això, que és superguai, que surtin altres grups que més ens flipen, vull dir que...
3: Sí, sí, sí, que puguem compartir sí, espai, escenaris...
2: Sí, sí. Però bueno, que segurament tenim més a veure amb els dracs que amb qualsevol de l'urba.
1: Que amb la Muixca, per exemple.
2: Hòstia. Sí, segurament, sí, sí. Sense desmereixer en absolut.
1: No, home, no.
4: Allò, clar, clar. Que...
0: Escolta'm, esteu de gira amb el nou disc, que ja el direu vosaltres, el títol?
2: Bueno, és Moviment Oscil·lant Polinòmic i Igual a un Partit per X.
1: Ole, t'ha quedat clar?
0: M'ha quedat clar. Que esteu de gira, dic, i aviat tocareu a Madrid?
3: Sí.
0: Per primera vegada?
2: Sí.
3: Sí, és el primer... De fet, per primera vegada sortim de Catalunya. Bé, vam tocar a Perpinyà i a Mallorca també.
0: Sí. D'acord.
3: Sí.
2: Sí, de fet, abans anem a Bilbao també, a l'octubre. Fem un concert a Bilbao i un a Madrid.
0: Sí. Dic que Drama Nacional, per exemple, els encantarà als madrilenyos, no?
2: Home, esperem que sí.
3: Bueno, si són el nostre públic, potser sí.
1: Ara? Bueno, compte, que espera, en Pedro Sánchez segurament hauria de fer acte de presència, no?, amb algun d'aquests.
2: Home, després de la turra que han donat, espero que sí.
0: Quina turra, eh? Bueno, si hi ha algun despistat, podríem recordar aquesta turra. Deu estar fars, eh? De parlar-ne, m'imagino, tu.
2: No,
0: però un bon dia es va despertar aquell senyor que li agradava un grup de Girona, que es deia Minibus Intergalàctic, i va fer un vídeo i patapam. I a partir d'allà, què?
2: Doncs, a partir d'allà... Hem hagut de respondre moltes preguntes.
3: Sí,
0: ja.
3: Sí.
0: Sap greu, eh?
2: Sí, no, que va, que va. No, nosaltres, mira, encantats. Si a ell li agrada, estupendo, faltaria.
0: Ja, però vull dir, heu rebut una trucada a Moncloa o així?
2: No. Ni una trucada, ni cap xec, ni res.
3: Hauria estat bé el xec, eh?
2: Sí, no?
3: Ja l'hagués agafat, sí.
0: Doncs amb Drama Nacional acabarem. Desitjant-vos molta sort. Aniriu-vos a Intergalàctic en aquesta gira amb el nou disc i que disfruteu d'aquest homenatge de Folk i Camarasa divendres vinent, després de l'altre que faran Oriol Izquierdo i la gent de les editorials. Doncs Oriol Izquierdo, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
0: I nois del Minibus, sort.
3: Merci. Moltes gràcies.
0: I ràpid, ràpid, diem també adéu als oients. Demà tornarem amb el gran Oriol Genís. Quines ganes d'entrevistar aquest actoràs de 76 anys, que ara mateix la Sala Beckett, mira, li fa un altre homenatge, però aquest és més bo perquè és ell mateix que presentarà quatre obres seves dels últims anys davant del públic. Oriol Genís, que segons l'altre Oriol, en Puig Tauler, és el millor actor de Catalunya, no? Va dir aquí.
1: Si ho diu l'Oriol Puig Tauler, li farem cas.
0: Fins demà, Clàudia Arcarons.
1: Ens veiem, un petó.
0: Al control, Dani Punti Prats i Jordi Urós. Us quedeu amb l'Hora 14, aquí a Ser Catalunya. Adéu-siau.

0: se superarán los 30 grados en toda la península, a excepción de Extremadura y el oeste de Andalucía. El cielo estará despejado, salvo en el litoral mediterráneo y Canarias. Y en el sureste y en Gran Canaria, además, lloverá con aviso amarillo por precipitaciones en Alicante y Murcia.
1: Y en los deportes, jornada de Liga con el Barça sobre el terreno de juego esta noche. Cristina Soto, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Sí, a las 9, el líder de la Liga, el FC Barcelona, se mide en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Antes acaba de comenzar el Osasuna Rayo en el Sadar. A las 4 y cuarto, Athletic Alavés. Y a las 6 y media, Celta Racing en MotoGP. A las 3, la carrera al Spin en Austria con Jorge Martín desde la Pole. Lo podrán seguir todo en Carrusel Deportivo.
1: 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias. Empieza Hora 14 en la cadena SER.
3: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
4: Bona tarda. Catalunya és a punt de tancar un altre estiu amb rècord de turistes.
5: Totes les dades ens apunten a que continuarà creixent. La població vol viatjar, vol conèixer. El temps d'oci és quasi un dret, ja no és un privilegi. I, per tant, les tendències apuntaran a que la gent continuarà venint.
4: L'aeroport del Prat ja ha superat els 40 milions de passatgers i tot apunta que aquest any superarà tots els registres. És una tasca difícil, reconeixen els experts, però tard o d'hora caldrà posar-hi límits. Mestres i docents es reuneixen per decidir el calendari de les pròximes mobilitzacions.
6: Avui estem de l'educació per un futur millor.
4: L'Assemblea Educativa de Catalunya manté el boicot a sortides i colònies. Els consellers del govern de Salvador Illa fan balanç del mig mandat avui des de diversos punts de Catalunya amb el nou finançament i el debat sobre educació entre les temàtiques principals. Mentrestant, Junts critica les visites de Sánchez i Feijóo a Catalunya en l'inici del curs polític.
7: Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya.
4: Els líders del PSOE i del PP tenen diversos actes previstos per demà a prop de Barcelona. El Barça s'enfronta aquesta nit al Sevilla amb l'objectiu de marxar a l'aturada de seleccions com a líder en solitari de la Lliga. Mentrestant, el president Joan Laporta s'ha explicat davant dels socis en l'assemblea anual, on ha aprofitat per carregar contra el Real Madrid.
8: Per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan fanxos.
4: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana amb en Lluís Colomer, el control. Escolteu l'Hora 14.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Lagrí.
4: Encara no hi ha dades oficials que permetin fer un balanç turístic d'aquest estiu a Catalunya, però la tendència des de principi d'any apunta que podria tornar a ser un estiu de rècord. Per l'aeroport del Prat, des del gener, hi han passat més de 40 milions de persones, gairebé 6 milions aquest agost. El que estem a punt de deixar enrere ha estat, sens dubte, un estiu d'altíssimes temperatures, unes temperatures que han començat a impactar en l'afluència turística, tot i que lleugerament. Ferran Dalmau, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
4: Davant d'aquest escenari, des de la Diputació de Barcelona aposten per gestionar el turisme. Quines són les seves propostes?
9: La principal és la mateixa que defensen la majoria d'experts: desestacionalitzar el turisme, evitar que els visitants es concentrin en les mateixes destinacions en el mateix moment de l'any, apostar per altres ciutats, i aquestes sí, promocionar-les. Soledat Bravo és la gerent de serveis de turisme de la Diputació de Barcelona.
5: Totes les polítiques que s'estan duent a terme des de la política local és de gestió. El focus s'està posant en gestionar els fluxos turístics. Ja no partim d'aquella idea de la política de promoció, només de Visit Barcelona, sinó que ara s'està treballant per tota una gestió dels fluxos i, evidentment, doncs en línia amb el que seria la capacitat de càrrega tant de la ciutat com de la província.
9: Una altra de les propostes és apostar per un turisme sostenible. Des de la Diputació han impulsat un pla per assessorar agents del sector, a més, promoure campanyes de civisme. Pel que fa als límits de visitants, asseguren que cal marcar-ne, però reconeixen que és complex.
4: I quina valoració fan de l'estiu que acabem d'acomiadar?
9: Des de la Diputació defensen que ha estat un bon estiu, tot i que alerten que hi ha tendències que estan canviant. Entre aquestes, les estades cada vegada més curtes dels turistes, la calor i els seus efectes, i els preus dels hotels, que, segons l'Institut Nacional d'Estadística, són gairebé un 5% més cars que fa un any.
5: Les estades són més curtes, i això pot respondre també a un comportament del turista que estem observant, que d'alguna manera...

0: ens fan viatges més fragmentats, però també podria tenir relació amb el clima, com no, amb aquesta desestacionalització que estem vivint pel canvi climàtic, però també per l'augment dels preus d'allotjament.
1: Són declaracions a Ser Catalunya.
2: Demà, per ser, hi ha convocada una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Més de 200 entitats fan una crida a assistir-hi, mentre el món empresarial clama perquè el projecte es faci realitat. Encara sobre turisme, l'Ajuntament de Barcelona ha inspeccionat 170 botigues de souvenirs i n'ha expedientat una trentena des de principi d'any. Són establiments situats sobretot en zones turístiques com la Sagrada Família i el Parc Güell Pau Puig.
3: De fet, són 9 de cada 10 les botigues expedientades en aquestes zones. Segons la normativa municipal, tots els establiments poden vendre souvenirs sempre que aquests no ocupin més del 20% de la superfície de la botiga, estiguin agrupats i quedin allunyats dels aparadors. Dels prop de 30 expedients oberts pel consistori durant aquest any, la majoria corresponen a incompliments relacionats amb la quantitat de souvenirs que es poden vendre i amb el fet que estiguin exposats a la vista del públic. Les multes van dels 500 euros als 6.000 quan els souvenirs són il·legals.
2: Des de l'Associació de Negocis Turístics de Catalunya defensen l'existència d'aquests locals i asseguren que se senten perseguits per l'Ajuntament. Ferran, els botiguers es reuniran amb el consistori el mes vinent.
1: Amb qui estan disposats a treballar. El passat mes de maig, l'Ajuntament de Barcelona va tirar pel dret aprovant el nou pla d'usos de Ciutat Vella, per, entre d'altres, frenar la proliferació d'aquestes botigues. Des de llavors, al districte no es poden obrir establiments d'aquesta mena i els que encara tenen permís per fer-ho han de complir la normativa. El president de l'Associació de Negocis Turístics de Catalunya defensa que el sector dels souvenirs és una feina com qualsevol altra.
4: Los mismos objetos se están vendiendo en los kioscos. Todo esto que te muestra que es un sector perseguido. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque es un negocio como cualquier otro.
1: A l'octubre, els botiguers es reuniran amb l'Ajuntament per intentar arribar a un acord i modificar tant les restriccions com les sancions.
2: 2:13 de la tarda. A aquesta hora, a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, hi ha en marxa una nova assemblea de docents que ha de decidir les pròximes mobilitzacions en escoles i instituts. L'Assemblea Educativa de Catalunya manté, de moment, el boicot a sortides i colònies.
1: Un boicot que ja han secundat més de 1.300 centres educatius públics catalans com a mesura de pressió al Departament d'Educació. Des de l'Assemblea, mestres i professors reclamen actualitzar els salaris, cobrar les hores extra i també les colònies, reduir el nombre d'alumnes per classe i climatitzar amb urgència les escoles. La trobada d'avui també ha de servir per plantejar un nou calendari de mobilitzacions i protestes, ja que, segons els docents, és la millor manera de pressionar Educació perquè torni a la taula de negociacions. En paral·lel, dimarts vinent hi ha convocada una sessió plenària del Consell d'Educació de Catalunya i una compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, aquesta dimecres, per donar explicacions després del fiasco de les proves PISA a Catalunya.
2: Cap de setmana, aquest que acabem pràcticament de començar, d'inici de curs polític. Els líders nacionals del PSOE i el PP, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, seran demà a Catalunya. Quan queden menys de 24 hores pels seus actes respectius, Junts ha criticat que vinguin a Catalunya a fer-se la fotografia, diuen els de Puigdemont, sense pensar en el país. Jordi Turull és el secretari general dels Juntaires.
5: Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
2: Per la seva banda, Esquerra Republicana ha fet avui una crida a col·laborar amb el País Basc i Galícia en el camí cap a la independència. En el seu Consell Nacional del Partit, la presidenta adjunta i eurodiputada Diana Riba ha fet una crida a copiar el pacte de Cardiff, en què els líders d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord s'han compromès a impulsar una estratègia conjunta a favor del dret a decidir.
1: Els republicans tornen a apuntar un acord amb la resta de nacions que conviuen dins d'Espanya. La seva presidenta adjunta, Diana Riba, ha defensat que Esquerra hauria de repetir el pacte de les nacions britàniques amb els bascs i els gallecs, i emplaça a Bildu i el BNG.
6: Agermanem-nos encara més amb les nacions de l'Estat i les de fora. És el moment de demostrar que nosaltres som la principal alternativa, si no l'única. El pacte de Cardiff ens recorda que el dret a decidir És un debat europeu, de present i de futur.
1: El Consell Nacional del Partit Riba ha defensat que és la manera de rellançar el sobiranisme progressista, diu, en un context tan difícil. Aquesta setmana, les cúpules d'Esquerra i Bildu es van reunir a Bilbao i ja van celebrar l'acord entre escocesos, galesos i nord-irlandesos.
2: Mentrestant, la CUP ja ha ratificat la seva candidata a l'alcaldia de Barcelona. Un cop acabat el procés intern per decidir una cap de fila, serà la diputada Laura Vega, que ha explicat per què es presenta.
7: Ara mateix, les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern. És impossible viure en la teva llengua en aquesta ciutat. No podem seguir mantenint un model depredador de turisme.
2: Vega ha promès que tan bon punt sigui elegida regidora deixarà l'acte de diputada. Després de la polèmica per les traduccions en el judici de Roger Espanyol aquesta setmana, el govern ha assegurat que treballa per garantir el dret efectiu a la justícia en català. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, s'ha explicat des del Vendrell, on ha fet el seu acte de valoració de mig mandat.
8: Hi ha coses que no haurien de passar, perquè a Catalunya volem parlar en català, volem poder viure plenament en català i també vol dir tenir un dret a la justícia en català. I en aquest sentit, doncs, el govern el que treballa és per garantir que aquest dret sigui efectiu. Ja ho hem dit, que obrirem expedient a l'empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català i, si no, els serveis de traducció funcionin correctament com han de funcionar, que és el que s'espera d'un país normal.
2: Encara sobre el govern, l'executiu de Salvador Illa preveu que les empreses catalanes dupliquin les seves exportacions a l'Índia en els propers 5 anys gràcies a l'acord entre la Unió Europea i el país més poblat del món, que encara està pendent de ratificació. El conseller d'Empresa vola aquesta tarda cap a Nova Delhi en un viatge oficial per reunir-se amb institucions, cambres de comerç i empreses locals, Pol Valero.
9: A Catalunya hi ha gairebé 800 empreses que venen els seus productes a l'Índia, sobretot químics, maquinària, alumini, plàstics o perfumeria i cosmètics. En total, les exportacions catalanes a la potència emergent el 2025 van ser de més de 650 milions d'euros. El govern confia que aquesta xifra es pugui duplicar en 5 anys gràcies al pacte de la Unió Europea per reduir o eliminar aranzels per molts productes que es venen a l'Índia. Això beneficiarà molt, entre altres, l'oli d'oliva, el vi i el cava catalans. Miquel Samper, conseller d'Empresa.
10: Les relacions comercials entre Europa i ells, la Índia, creixeran d'una forma molt gran, no només a Catalunya i a la resta de l'Estat, sinó a tota Europa, i per tant hem considerat que era imprescindible que nosaltres com a govern doncs anéssim a ajudar i col·laborar que els nostres empresaris ho tinguin fàcil.
9: Aquesta és la segona missió institucional de la història de la Generalitat a l'Índia. La primera va ser liderada pel president Artur Mas el 2013.
2: El govern, que obrirà una nova oficina de promoció econòmica a Nova Delhi, a l'Índia, que es posarà en marxa a finals d'any. I aquesta tarda, qui es reunirà en aquest cas amb l'alcalde de Nova York, a Nova York, evidentment, Zoran Mamdani, serà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que serà també la primera autoritat de l'Estat espanyol a trobar-se amb l'alcalde de Nova York des que ocupa el càrrec. A Roda de Barà, els Mossos han detingut 5 persones per intentar robar coure a les vies de tren.
1: Són 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35, a qui la policia catalana ha arrestat com a presumptes lladres de coure. En un comunicat, els Mossos expliquen que les detencions formen part del Pla Dia, el dispositiu que mantenen actiu per prevenir robatoris a la xarxa ferroviària. Els arrestats passaran durant les properes hores a disposició judicial.
2: I a Vidreres, al Gironès, els Mossos han detingut un noi de 17 anys com a presumpte autor d'una violació a una noia de 22 anys passat.
1: La noia havia sortit a córrer per una zona forestal de Vidreres quan l'arrestat la va abordar, amenaçar i agredir sexualment. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís del 112 i es van desplaçar fins al lloc dels fets. La noia va ser traslladada a un hospital on, tal com estableix el protocol en aquests casos, va ser examinada per un metge forense. El detingut ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
2: Publicitat i ens endinsem en l'agenda cultural del cap de setmana.
11: Ràdio Lleida, Cadena Ser.
12: Escolta, et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?
13: Sobretot quan hi ha soroll.
12: Doncs jo estava igual, i al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
13: I què tal?
12: Ramon i Marian m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar, i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu, a Lleida. Escull el camí. T'acompanyem.
14: Skoda arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb una primícia que no et pots perdre. El nou Epic, el nou SUV 100% elèctric de Skoda. Vine a descobrir-lo, puja-hi i descobreix per què hi ha detalls que ho canvien tot. El nou Epic t'espera. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis. Dalmau Motor, Grup Nayox.
11: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
15: L'actualitat de Catalunya a hora 14. Gemma Alegrí.
2: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Arriba el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana, aquesta vegada amb en Ferran Dalmau, la Cristina Artacho, la Marisol Benavarre i la Marta Altimir.
1: A Vic, aquest cap de setmana... És el del Mercat de la Música Viva. La ciutat torna a omplir-se d'artistes i concerts a tots els racons. Entre els grups més destacats, aquesta nit concert de Queralt Lahoz i també Ginestà, a l'escenari de la plaça Marina. I demà, Quimi Portet serà l'encarregat de posar punt i final a aquesta 38a edició del Música Viva.
16: Adéu, rieres, boscos d'alzines.
1: Mentrestant, a Barcelona, aquesta nit acaba el Festival B, al Parc del Fòrum. Una cita de referència amb la nova escena musical i urbana del panorama. Entre els concerts d'avui, Gavina MP3, Rosovski o Guitarrica de la Fuente.
17: A Tarragona és Santa Tecla. Cap de setmana replet d'actes. Avui a la tarda, Santa Tecla Petita i la mostra de folklore viu que enguany organitza el Ball de Serrallonga. Marina Molina és la presidenta.
18: Hem volgut ressaltar la figura de la dona a la cultura popular des dels seus inicis, no? Doncs, primer, doncs, estan a la part de darrere de les actuacions, no? I després, doncs, a partir dels anys 80-90, doncs, amb la participació activa de la dona dins el seguici.
17: Aquesta nit, doble concert al Mercat La Revella de Bandes i al Parc del Francolí, Buhos. I demà, dia de Castellera del primer diumenge de festes i el Correfoc Petit. I tot i que aquest cap de setmana passin moltes coses, el més fort arribarà a partir de dilluns. A la nit, la baixada de l'Àliga, que és l'acte més multitudinari de tota la Festa Major.
19: A Lleida, festa aquest cap de setmana al Centre Històric en la 17a edició de l'Obert. Teatre, titelles, dansa, cercaviles, xerrades, tallers, mercats i així fins a 100 activitats fins demà diumenge en què entitats i associacions culturals del barri intercanvien experiències. Una d'aquestes activitats, la recreació de les noces reials de Ramon Berenguer Quart i Peronella d'Aragó demà diumenge a la Seu Vella. I mentre a Jarri de la Sal... Tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de curtmetratges de temàtica mitològica del Baix Pallars, amb 60 projeccions que es podran veure al llarg dels 10 dies que durarà el certamen en diferents indrets de la comarca. Ivana Minyó n'és la directora.
20: A part de la mitologia com a eix vertebrador de tot el festival, hem volgut concentrar-nos en una temàtica concreta dins de la mitologia que aquest any han triat que sigui els animals. Els animals amb poder simbòlic, els animals totèmics, els animals com a representació de l'ésser humà.
19: I a Sidamunt demà diumenge, Fira de les Carabasses Gegants, amb la participació de desenes de cultivadors d'arreu de l'Estat aficionats a fer créixer fins als 700 quilos les llavors de carabassa durant menys de 120 dies. Guanya la més grossa.
17: Aquest cap de setmana, a les comarques de Girona hi ha el Festival d'Art en Viu de Celrà. És a la Torre d'Esvern, hi haurà música, dansa i teatre. I avui a la nit... Hi ha la festa d'inauguració de la nova temporada de La Mirona. A Salt hi haurà un toro mecànic, fotocall, confeti i guerra de làser. I a Cassà de la Selva hi celebren la Fira de Santa Tecla. Durant el diumenge hi haurà el concurs de rossos i tothom que hi vagi en podrà provar. La son, ja no tinc solució perquè sóc el... I ja per acabar, el diumenge al matí a Pontmajor, a Girona, hi ha la Fira del Barri i hi ha un concert de jazz amb Pau Collell i acabaran amb l'actuació de Set de Rumba.
2: Anem amb els esports. En marxa aquesta hora l'assemblea del Barça, que s'ha decidit fins ara. Albert Llimós, bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda. Com dius, l'assemblea prossegueix en marxa des de les 10 del matí. Punt clau ara mateix perquè s'ha de votar, els socis compromissaris s'han de votar en breu per avalar l'increment del crèdit per trobar el Camp Nou. 300 milions més que se sumen als 1.500 ja concedits. A més, el club també demanarà tot seguit tenir llum verda per obtenir 210 milions més que serveixin per pal·liar els problemes de tresoreria. Fins l'any 2028, que les obres de l'estadi estaran acabades i el Camp Nou generarà 450 milions anuals, el club ha de contenir despeses perquè és una travessia pel desert, com ho ha definit el vicepresident econòmic Ferran Oliver, qui ha dit, per cert, que reclamaran a l'IMAC penalitzacions si part del retard és atribuïble als turcs. Aquests 450 milions seran clau perquè permetran començar a retornar el deute que ascendeix a 2.680 milions.
21: Aquesta és la fita més important, acabar l'estadi, perquè sabem que això és la garantia d'arribar a aquesta xifra mítica dels 450 milions d'ingressos de l'estadi, i això ens permet a començar el repagament de la deute i a arreglar el patrimoni net que tenim.
0: Abans els socis han aprovat també, amb prop del 90% dels vots a favor, els comptes del curs passat i el pressupost d'aquesta temporada que preveu arribar als 1.195 milions d'ingressos.
2: Gràcies, Albert.
0: Una abraçada.
2: Precisament, el Barça, que vol marxar líder a l'aturada de seleccions. Nil Solà, bona tarda.
22: Què tal, Gemma? Molt bona tarda. El Barça visitarà avui a partir de les 9 del vespre al Sevilla al Sánchez-Pizjuán, un escenari que porta mal records els de Flick. De fet, l'any passat van jugar un dels pitjors partits de la temporada amb una derrota per 4-1 davant dels andalusos. Un conjunt que ha començat molt bé la temporada. Són 6 partits pel Sevilla, 13 punts, ara mateix dues victòries consecutives. Són cinquens amb els mateixos punts que l'Atlètic de Madrid. El Barça, per la seva part, vol continuar fent gran el millor inici de la seva història. Són a Lliga 6 partits, 6 victòries, 28 gols a favor i 6 en contra. Avui Hansi Flick ha donat la convocatòria. Tots els disponibles, menys Brian Fariñas, han viatjat. Recordem que Joan García s'ha quedat fora d'aquesta llista i Quer Rodríguez serà el tercer porter. Flick ahir no va voler desvetllar si jugaria Chesney o faria Livakovic. Qui sí que segur que jugarà serà Pau Cubarsí, i la previsió és que futbolistes com Fermín o Anthony Gordon tornin a l'11 titular.
2: Gràcies, Nil. I en aquesta casa ja ho sabeu, sempre que juga el Barça, doble programació a l'antena de la SER, Carrusel Deportivo, a SER Catalunya, Quet i Jugues Barça, amb l'Albert Bermúdez i en Sique Rodríguez. Sique, com ho veus tot plegat? Bona tarda.
23: Hola, Gemma. El Barça de Hansi Flick genera debat entre els que creuen que s'assembla al Barça de Guardiola als seus inicis i els que pensen que és més similar a la gestació del Dream Team de Johan Cruyff. Enmig d'aquestes exageracions, diguem-ne que recolzades pels números d'aquest inici de temporada, hi ha partit complicat a Sevilla, on el Barça va perdre 4-1 la temporada passada amb Chesney a la porteria. I avui, si fem cas del que ha dit Hansi Flick i el que ha provat a l'entrenament, repetirà amb la fórmula del polonès, tot i que fa la sensació de que amb Livakovic l'equip estaria més tranquil. Serà un partit on possiblement tingui minuts Jules Koundé, on si vol tenir el control haurien de jugar Rodri, Pedri, Amolmo al mig del camp, i on Adeyemi, que s'està guanyant el cor dels culers, continuarà a la titularitat. A les 9, Sevilla-Barça, des d'una hora abans, a les 8, a SER Catalunya, el que t'hi jugues Barça, hi ha la possibilitat de fer la porra a l'Instagram del programa. En joc, dues entrades per al concert de OBK. Avui, per cert, per a transmissions en públic, a l'estudi Toreschi, el mític estudi Toreschi.
2: Ens queda la previsió del temps.

0: Cap de setmana tranquil, Núria Saró, què ens expliques? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Avui la calor és moderada. Les temperatures màximes es mouran en general entre els 27 i 30 graus. Demà, pujant una mica més, es podran superar els 30 i dilluns la calor s'intensifica. Avui tenim alguns núvols que fan una mica la guitza i demà, diumenge, l'últim ja d'aquest estiu astronòmic, començarà amb algunes boirines que es dissiparan ràpidament i el temps acompanyarà per fer qualsevol activitat a l'aire lliure.
0: Núria, gràcies.